Okay, hi, anem a que música. Anem a veure una moto que no sé crem són, hoia títol a una manera. L'hora on hi tapa tu, que no l'hores sin el límit, no l'hores en tot. També hi ha la minuta pa un tant, i antes se ne fa tinc a tot ser a la l'hora, i si no l'hores en lima, punto a l'omega argenia. Anem a fa tinc a tot l'hora i dia, l'hora i va. Ok, l'hora i ser utia, eh? Anem a veure el dia, que no és solo que tu hi tapa ser a l'altre, anem a que se ne fa tinc sintonitza la moto que hi ha antes a la l'hora, i si no l'hores en lima, punto a l'omega argenia. Dani, nia dehan, hai, hello, dia kalai, kadeng nia dehan life berakhir vilne. Hal nu syama ne, ema dehan ahmi liang lai hane, ne maho berakhirkan life ku. Dia akhiri life ku maksudnya. Oke, okay, itu ne penonton setia, hap gostai dehan esang ne. Oke, okay, September 5, gostai ham nasa mane sedau. Mabih hamus gostai ham nasa. Oke, ini beda dari dia kena fatin itu betul posir atau nembak sana fatin sintoniza Washington. Bawa aktivitas itu betul posir, kari kalau itu posir yang aktivitas, espera musik hirak ni akompanya itu posir ahot ya. So itu sebab orang musik ahus si Valdo Mars, so itu letra fantasia.

Ok, anem amb música, anem a entrar a la moto con ojos i Valdomar, son el título Letra Fantasia. L'organeta paella, tu que sonores sin, de l'inuto no eres sin maluso. El amigo tu bantan, y antes se vete a bocera. Ne vete der diag no fati, vete a bocera hotu, va septembre lima, nire música negala, sa gosta. Ha gosta rona, toca música de nuevo que mi gosta. Oke, okay, ini berada di Agnu Fatima itu bosir hotu baba ikung ini mau tardi mana, mau tardi dia kalai. Kadeng no September 5 nemu stay nanti ada dari dia kenapatin dia penonton setia orang hingkiran. Oke, okay, sebarang musik sudah lu jantes kru hanya titlu Rohan Lag.